an call dar noia comma ig art a hen ach Sean the lyricy gudjira biu eischart dar noia eischam mod lishan duaranya monar mischil of me erge a harincharu fikim alin na girenye tri skalch vag sachurchin clushim Manhattan ig brabu complicated tri shees le chasir an orlar le húl ar de chrí ban agam an éirin tasa le mo hiú d'ag ma con amara blian sa lenné is lian ma go New Yorku mar a lianhin réalt sa spéir smuitim ar an mále ag trasnú Times Square ó na gasar an na galú rofar sa chahar éir

cogad dail te sa Dain ag falaint o log a log Níl cynal tus sa grí gan grog